0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
3: La música és Ràdio Abrera.
2: 107.9 FM.

0: Ràdio.
1: Allà on siguis, nosaltres hi serem. 3W, radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: tensión, solo una.
1: Ràdio Abrera, són les 4. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: Y me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional,

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo.
1: Radio Abrera, son las 5.
2: Fórmula Migdia a Radio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19:30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Soy J.C. Randoña

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem.

0: resoldre els teus dubtes i reclamacions.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: La distància no significa nada. Cuando alguien significa todo. En las noches cuando pongo mi cabeza en la almohada...

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: en fin. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la B22 al Prat de Llobregat, deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C31 a Badalona i també a la C58 a Barcelona. I la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocats de la vaga ha acabat sense acord, però totes les parts s'han citat per continuar negociant entre avui i demà. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, valorant la reunió d'ahir.
3: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
2: Educació va fer arribar el dimarts una proposta als sindicats per millorar l'acord ja subscrit a Comissions Obreres i UGT. Els sindicats el van qualificar d'insuficient fins al punt que professors de secundària va decidir no acudir a aquesta reunió. Tot plegat, les mobilitzacions avui continuen, concentrades avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I en clau política, el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos dels Mossos fins als 25.000 agents al 2030. És un dels acords de la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada ahir a Madrid, que també ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la creació de la nova línia orbital ferroviària. Si finalment hi ha acord també amb els comuns, es complirà, per tant, la majoria absoluta necessària per aprovar els comptes abans de l'estiu. I els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel denuncien haver patit violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Segons l'equip legal de la missió, alguns participants presenten possibles costelles trencades, dificultats per respirar i ferides provocades per pistoles tàser i bales de goma. Els advocats també asseguren que hi ha hagut abusos i humiliacions sexuals, inclús l'arrencament del jihad a diverses dones. Tres activistes, de fet, han hagut de ser hospitalitzats. I pel que fa al temps d'avui, temps estable i assolellat a tot el país. A la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense previsió de cap precipitació.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Así me gusta. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, destaca una avaria en aquests moments a l'AP7 a Freginals, en sentit Barcelona, que deixa un carril tallat. També hi ha afectacions a l'A7, al pas per Tarragona, per un carril esquerre tallat. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, també hi ha cues a l'AP7, entre Parets, Santa Perpètua, Barberà i Badia del Vallès, també a la C32 al Baix Llobregat, a la C17 entre Mollet i Lliçà de Vall, a la C59 entre Mollet i Caldes i, finalment, a la C16 entre Sant Cugat i Barcelona. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui precisament afecten el Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i que tallen des de primera hora la Nacional 240 a Tarragona. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
3: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí.

0: I a la tarda hem aconseguit arrencar doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
1: Com sentíem avui sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica concreta. I la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com ara la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern i els comuns han tancat, de fet, definitivament un acord pels pressupostos centrat, en aquest cas, en polítiques d'habitatge i de mobilitat. L'acord se signarà avui a 11:45 del matí. D'aquesta manera, doncs, Illa s'assegura l'aprovació d'aquests comptes. I els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel denuncien haver patit violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Segons l'equip legal de la missió, alguns participants presenten possibles costelles trencades, dificultats per respirar i ferides provocades per pistoles tàser i bales de goma. De fet, tres activistes han hagut de ser hospitalitzats.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dimarts 19 de maig s'han obert les inscripcions dels cursets de natació intensius al Nadestiu, al Centre Aquàtic Municipal. El Nadestiu són cursets intensius de natació que es realitzaran des del 6 de juliol fins al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana, en sessions de 50 minuts. Els grups i horaris per any de naixement són els següents. Els infants nascuts entre el 2020 i el 2021 fan la classe de 16 a 16:50, els nascuts entre el 2018 i el 2019, de 16:50 a 17:40, i infants i joves nascuts entre el 2013 i el 2017, de 18 a 18:50. El preu de l'activitat és de 32 euros amb 94 cèntims i hi ha 24 places per a cada grup. Les inscripcions es poden formalitzar de forma telemàtica a través dels enllaços que trobareu al web municipal abrera.cat. D'altra banda, a partir d'aquest dijous 21 de maig inclòs, es podran tramitar els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny fins al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació sobre les inscripcions del Nadestiu 2026 i els abonaments de la temporada de la piscina municipal d'estiu, podeu adreçar-vos al camp presencialment al passeig de l'estació 24 bis, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, els dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i els diumenges de 10 a 2. Trucant al 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
3: Abrera Informació, cultura, entitats.
4: A Abrera se celebra el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieres d'Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera, que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania. Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Abrera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
5: Aquest any, també com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també pausem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
4: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Juventudes Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp 657 31 77 26, Juventudes Rocieres d'Abrera al 610 89 55 87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial oficial de l'escola, www.energydance.es. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi, que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny, de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui precisament afecten al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De fet, avui es talla completament la Nacional 240 a Tarragona i anem ara fins a un altre punt on tenen lloc aquestes mobilitzacions. Anem concretament fins a Vinaròs, on allà hi tenim el nostre company, el Joan Bericat. Joan, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
4: Molt bon dia. Sí, estem aquí a la Nacional, a Vinaròs, just quan connecten al canal, on s'han unit els docents de les Terres de l'Ebre, juntament amb els docents del País Valencià. Un ambient molt festiu, on ara mateix s'està fent un esmorzar, una baldanà volar, on només dona un inici d'un dia que es prevé que sigui molt emotiu i molt reivindicatiu. Així m'ho ha explicat fa una estona Pau Orenyà, membre de l'USTEC aquí a les Terres de l'Ebre.
5: I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint aquestes lluites del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites.
4: La mobilització ha començat aquí, a la carretera. Un cop s'ha tallat, han plantat estris per a cuinar el que seria l'esmorzar i tot indica que això durarà una estona, almenys fins a les 12, que hi haurà una concentració a Tortosa per a continuar aquesta vaga, ara sí, que hi ha al llarg de Catalunya, però sobretot avui a les Terres de l'Ebre, que és el seu torn.
3: Gràcies, Joan. Estarem pendents. Bon dia.
4: Molt bon dia, moltes gràcies.
3: I ho acabem de saber, el ministre...

0: Ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui amb un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. Els activistes continuen en un centre de detenció després d'haver denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Álvarez ha qualificat de monstruós i inhumà el tracte rebut i ha condemnat especialment un vídeo difós pel ministre israelià on apareixen activistes humiliats amb les mans lligades. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats de la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Jéssica Albiach i Salvador Illa signaran aquest pacte.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. La inversió en energies renovables i l'ús eficient de l'aigua centra la visita a Abrera del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, aquest dimarts 19 de maig al matí. L'alcalde, Jesús Navarro, ha rebut el diputat que ha visitat el municipi per conèixer de prop els projectes municipals en aquest àmbit que es du a terme en el marc de l'Abrera més sostenible, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a diferents equipaments municipals amb el suport de la Diputació de Barcelona i la gestió eficient de l'aigua. El diputat Marc Serra va signar el llibre d'honor del consistori i seguidament es va reunir amb l'equip municipal per abordar les actuacions impulsades a Abrera i explicar els recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels consistoris. A continuació va visitar la Casa de Cultura amb plaques fotovoltaiques en funcionament, així com la nova caldera de biomassa i xarxa de calor de l'anella esportiva, que ha permès millorar l'eficiència energètica, reduint el consum de l'energia primària i generant estalvi i avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Se'n dic Marc Serra, diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
4: Hem pogut comprovar com avança doncs, la generació d'energia renovable a la ciutat. Amb el suport de la Diputació s'ha aconseguit instal·lar ja 1,6 megas d'energia renovable, de generació renovable, en taulada. Això són molts projectes, és molta feina, és molta gestió del conjunt de l'equip municipal i també amb el suport necessari de Diputació de Barcelona. I hem pogut doncs, també debatre, treballar, estudiar com fer un salt d'escala amb algunes d'aquestes qüestions, com optimitzar de la millor manera possible tots els excedents d'aquestes taulades fotovoltaiques, d'aquesta generació renovable, ja sigui donant servei directament a la ciutadania o incrementant les xarxes perquè arribin també en altres equipaments. Hem pogut parlar també de la possibilitat de treballar a través d'un suport tècnic de la Diputació de Barcelona en l'emmagatzematge i veure com a través d'un emmagatzematge distribuït podem optimitzar al màxim, no?, la generació d'energia renovable. I, per tant, una jornada de treball doncs, molt completa amb tot l'equip i que ve a confirmar doncs, que Abrera doncs, és un dels municipis de la demarcació de Barcelona que més està apostant de forma conjunta amb la Diputació per la transició energètica i que ja està notant els beneficis d'això, que són uns beneficis que no només es mesuren en termes ambientals, que també, evidentment, amb les quantitats de CO2 que evitem emetre a l'atmosfera, sinó que també es manifesten en termes econòmics i l'estalvi acumulat, l'estalvi anual doncs, del conjunt d'instal·lacions que hi ha doncs, se'n va al voltant dels 270.000 euros anuals. Per tant, una bona notícia pel conjunt de la població.
3: Sentim també la valoració de la visita per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro.
5: Les plaques fotovoltaiques han sigut una tecnologia que estem implementant a banda dels equipaments que he dit. Seran a 8 equipaments més, és a dir, a les 3 escoles, al Platón, l'escola Platón, a l'escola Ernest Lluch, com he dit, que està instal·lada, i al Josefina Ibáñez, que ja està implementant, i també a la comissaria de policia local, on també ficarem un cos de bateries per veure també el funcionament d'aquesta nova tecnologia dintre de les nous reptes que tenim com a Abrera, i també al gimnàs municipal, a la Casa de Cultura, a les escoles velles i a diferents espais del nostre municipi. Abrera ara mateix serà el primer proveïdor de la nostra pròpia energia, l'Ajuntament d'Abrera, i després abocarem i comprarem a la xarxa pública que tenim. La nostra filosofia és continuar invertint i això podem fer al costat de la Diputació de Barcelona, que amb els seus programes i amb els seus recursos que aboca als municipis podem abordar un projecte d'aquesta magnitud. Més d'un milió i mig d'euros invertits en tots aquests projectes durant tots aquests anys fan que el colideratge de la Diputació de Barcelona conjuntament amb el de l'Ajuntament d'Abrera pugui abordar aquests projectes estratègics de poble i que tenim com a objecte continuar avançant amb les noves tecnologies de les noves formes de produir energia de forma sostenible. Abrera és un poble que avança i sobretot Abrera és un poble que té energia.
3: Abrera s'aposta per les instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum com una mesura tant d'estalvi i eficiència energètica per equipaments municipals, com d'aposta per un canvi de model energètic que defensi l'autosuficiència energètica i la generació distribuïda d'energia. En l'anella educativa estan en funcionament des de l'any passat plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a l'escola Ernest Lluc, l'escola Bressol Municipal Montpetit i la Casa de Cultura. A més, s'estan instal·lant a l'escola Josefina Ibáñez i també s'estan incorporant als equipaments esportius com el centre aquàtic municipal, el camp de futbol, el pavelló i la piscina d'estiu. Properament, els panells solars arribaran també a l'escola Francesc Platón i Sartí, al centre polivalent, a les dependències de la policia local, l'hotel d'entitats i el gimnàs municipal. En total s'instal·laran més de 2.500 plaques fotovoltaiques, una actuació que permetrà generar energia neta i reduir considerablement l'impacte ambiental, ja que gràcies a aquesta iniciativa s'aconseguirà un estalvi anual estimat de 470 tones de CO2, contribuint de manera directa a la lluita contra el canvi climàtic, i aquesta reducció d'emissions equival a la plantació de prop de 4.000 arbres cada any. Amb la nova caldera de biomassa, la xarxa d'aigua s'escalfa l'aigua dels equipaments municipals de l'anella esportiva, el camp de futbol municipal, el centre aquàtic municipal, el pavelló esportiu municipal, els vestuaris del frontó i la piscina d'estiu. Amb la nova caldera i la xarxa de calor ja no es depèn de fonts d'energies no renovables, com el gas per escalfar l'aigua de l'anella esportiva, i es redueix l'emissió de més de 240.000 quilos de CO2 anuals a l'atmosfera, el que equival a la plantació de més de 1.200 arbres l'any. També s'està implantant de forma progressiva el sistema de telelectura del Servei Municipal d'Aigües, una actuació clau dins el Pla Integral de Modernització de la Infraestructura Hidràulica del municipi, que permetrà avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i digitalitzada de la xarxa d'aigua potable d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
1: Què escoltes al mòbil?
6: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
6: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
6: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
6: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
4: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
3: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
4: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
3: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
5: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
3: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
2: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a

0: aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A motiu del Dia Mundial del Comerç Just, l'Ajuntament d'Abrera se suma un any més a la campanya Jo Trio, juntament amb el Mercat Municipal d'Abrera, amb activitats per fomentar el consum responsable, la sostenibilitat i el comerç de proximitat. El mercat és l'escenari principal d'aquesta programació oberta a tota la ciutadania. Així, des del divendres dia 15 i fins al divendres 29 de maig, es pot visitar l'exposició itinerant Fent grans les coses petites, una mostra adreçada a tots els públics que posa en valor el consum conscient, les economies transformadores i la importància del comerç just i de proximitat. I aquest dijous, 21 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Mercat Municipal d'Abrera acollirà un taller de reaprofitament de fruites descartades amb xocolata, una activitat pràctica i creativa per aprendre alternatives per reduir el malbaratament alimentari mentre reflexiona sobre els hàbits de consum. Aquesta és una activitat pensada per promoure el consum responsable, la sostenibilitat i els valors del comerç just. Comerç just és un moviment internacional que lluita per més justícia global en l'àmbit econòmic, social, humà i mediambiental. Institucions com la Diputació de Barcelona, el Departament d'Acció Exterior de la Unió Europea, de la Generalitat i l'Acordi col·laboren per donar visibilitat al comerç just amb la voluntat de contribuir a la creació d'una ciutadania conscient, formada, crítica, compromesa i mobilitzada.
2: Abrera Informació, esports i benestar.
4: Entitats.
3: Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. La mostra local de l'activitat física i l'esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza al municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents, el sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Fonotenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, el Club Atanca Abrera, Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i El Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la mostra local d'activitat física, salut i esport. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok. D'altra banda, a causa de la celebració de la mostra local d'activitat física i salut i esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'Estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
4: Abrera Informació, entitats, patrimoni cultural i memòria històrica.
3: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera continua el seu camí aquest 2026 amb una nova sessió del cicle dedicat al 1953, la darrera, que tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. Es projectarà Àngel Feix. Manel Benito és un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Amb aquesta pel·lícula matrícula tanquem el primer cicle que vam iniciar, recordeu, amb aquella proposta de la pròpia Maruja Torres, i de les tres pel·lícules és l'única pel·lícula de Hollywood, una pel·lícula dels anys 50, de l'època daurada de Hollywood, i és una de les pel·lícules més conegudes de la seva dècada. És una pel·lícula de gènere, de cinema negre, amb el famós triangle entre una noia i els dos nois, i amb dos actors del Star System de Hollywood prou coneguts, el Robert Mitchum i la Jean Simmons, donant vida a aquests dos personatges ja mítics del cinema, que són el Frank Jessup i la Diane Tremain. Per a aquelles persones que l'hagin vist, pues, tornar-la a veure en pantalla gran, amb un bon sistema de so i en companyia dels altres espectadors, i per a aquells que no la coneguin, és un excel·lent moment per conèixer aquesta pel·lícula que deu estar en totes les llistes de les grans pel·lícules de la dècada, sens dubte.
3: Benito també destaca què aporta veure els films en un cineclub.
5: Poder compartir la cultura, poder compartir l'art en si mateix és una experiència diferent, molt diferent veure la casa en una pantalla petita a veure-la en una pantalla gran, però a més veure-la en companyia, això ja seria un valor afegit. Però és que, a més, després, quan s'encenen els llums, tenim la possibilitat de parlar i per tant, això és el que aporta el cineclub. Poder compartir amb els membres de la platea, amb aquelles persones que acaben de veure la pel·li, qüestions de la pel·lícula, dels temes dels que parla, sobre l'actuació, sobre la música, sobre tot plegat. Un cineclub no només és un lloc per veure-hi pel·lis, sinó que a més és per parlar-ne d'elles. Dues experiències que van molt lligades.
3: Tornem a recordar, la propera sessió del cineclub Maruja Torres d'Abrera tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. L'entrada és lliure i es projectarà Angel Face.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Prometo escribir frases de amor en el espejo del recibidor.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit amb el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la Presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
3: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per dues avaries més.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Aquest dimarts 19 de maig s'han obert les inscripcions dels cursets de natació intensius al Nadestiu, al centre

0: Aquàtic Municipal. El Nat Estiu són cursets intensius de natació que es realitzaran des del 6 de juliol fins al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana, en sessions de 50 minuts. Els grups i horaris per any de naixement són els següents. Els infants nascuts entre el 2020 i el 2021 fan la classe de 16 a 16.50, els nascuts entre el 2018 i el 2019 de 16.50 a 17.40, i infants i joves nascuts entre el 2013 i el 2017, de 18 a 18.50. El preu de l'activitat és de 32 euros amb 94 cèntims i hi ha 24 places per a cada grup. Les inscripcions es poden formalitzar de forma telemàtica a través dels enllaços que trobareu al web municipal abrera.cat. D'altra banda, a partir d'aquest dijous 21 de maig inclòs, es podran tramitar els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny fins al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació sobre les inscripcions del Nat d'Estiu 2026 i els abonaments de la temporada de la piscina municipal d'estiu, podeu adreçar-vos al camp presencialment al passeig de l'estació 24 bis, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, els dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i els diumenges de 10 a 2, trucant al 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
0: A Abrera se celebra el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieres d'Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera, que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania. Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Abrera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
2: Aquest any, també com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també pausem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
0: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Juventudes Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp 657 31 77 26, Juventudes Rocieres d'Abrera al 610 89 55 87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial de l'escola, www.energydance.es. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi, que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
0: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1. I finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: María, eso tan que

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
5: Entre tots i totes, fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
3: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
2: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
4: Bon dia. Doncs sí, ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tàrraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça La Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "Prou excuses, pagueu la feina" o "Defensem l'educació pública".
2: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del Govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre Govern i Comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb la participació de les entitats Juventudes Rocieres i Vive Baila i l'escola de dansa Energy Dance, que organitzen jornades de portes obertes en diferents setmanes. Concretament, aquesta setmana, fins divendres, dia 22, és el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig, Juventudes Rocieres d'Abrera, i de l'1 al 5 de juny, Energy Dance Studios. Podeu consultar el detall de les classes i com contactar-hi per reservar cita al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs

0: Hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi, heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic b.abrera.jrb@diva.cat.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: A la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig, es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar "Aquesta és la meva flor". També dijous dia 21, a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera, es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició "Fem gran les coses petites". I divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom, al Casal de la Gent Gran. I a partir de 8:15 del vespre, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller "Baralles entre germans i germanes, que difícil", mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sartí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol "Acompanyant els hàbits". Trobareu els enllaços per fer la inscripció als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dimecres, dia 20, tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina. Divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte a 11:45 del matí té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, "El color ens parla, més una mirada a Abrera". La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitzarà l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 2:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: A pesar de ser mujer, me permito el lujo de tener ideas, ¿sabes? Yo tengo ideas boxeadoras. Ideas que se dan directamente.

0: Xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la Xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la Xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la Xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre la reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar els professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'aquestes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
2: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
4: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no? I crec que avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat que entenc que la societat catalana també ens reclama.
2: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació falsa. Avui els Mossos l'han passat a disposició judicial.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. La inversió en energies renovables i l'ús eficient de l'aigua centra la visita a Abrera del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, aquest dimarts 19 de maig al matí. L'alcalde, Jesús Naharro, ha rebut el diputat, que ha visitat el municipi per conèixer de prop els projectes municipals en aquest àmbit que es du a terme en el marc de l'Abrera més sostenible, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a diferents equipaments municipals amb el suport de la Diputació de Barcelona i la gestió eficient de l'aigua. El diputat Marc Serra va signar el llibre d'honor del consistori i seguidament es va reunir amb l'equip municipal per abordar les actuacions impulsades a Abrera i explicar els recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels consistoris. A continuació va visitar la Casa de Cultura amb plaques fotovoltaiques en funcionament, així com la nova caldera de biomassa i xarxa de calor de l'anella esportiva, que ha permès millorar l'eficiència energètica, reduint el consum de l'energia primària i generant estalvi i avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Sentim Marc Serra, diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
7: Hem pogut comprovar com avança la generació d'energia renovable a la ciutat. Amb el suport de la Diputació s'ha aconseguit instal·lar ja 1,6 megas d'energia renovable, de generació renovable, en teulada. Això són molts projectes, és molta feina, és molta gestió del conjunt de l'equip

0: municipal i també amb el suport necessari de Diputació de Barcelona, i hem pogut doncs també debatre, treballar, estudiar com fer un salt d'escala amb algunes d'aquestes qüestions, com optimitzar de la millor manera possible tota els excedents d'aquestes teulades fotovoltaiques, d'aquesta generació renovable, ja sigui donant servei directament a la ciutadania o incrementant les xarxes perquè arribin també en altres equipaments. Hem pogut parlar també de la possibilitat de treballar a través d'un suport tècnic de la Diputació de Barcelona en l'emmagatzematge i veure com a través d'un emmagatzematge distribuït podem optimitzar al màxim, no?, la generació d'energia renovable. I per tant, una jornada de treball doncs molt completa amb tot l'equip, i que ve a confirmar doncs que Abrera doncs és un dels municipis de la demarcació de Barcelona que més està apostant de forma conjunta amb la Diputació per la transició energètica, i que ja està notant els beneficis d'això, que són uns beneficis que no només es mesuren en termes ambientals, que també, evidentment, amb les quantitats de CO2 que evitem emetre a l'atmosfera, sinó que també es manifesten en termes econòmics, i l'estalvi acumulat, l'estalvi anual doncs del conjunt d'instal·lacions que hi ha, doncs se'n va al voltant dels 270.000 euros anuals. Per tant, una bona notícia pel conjunt de la població.
1: Sentim també la valoració de la visita per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
2: Les plaques fotovoltaiques han sigut una tecnologia que estem implementant a banda dels equipaments que he dit. Seran a 8 equipaments més, és a dir, a les 3 escoles, al Platón, a l'escola Platón, a l'escola Ernest Lluch, com he dit, que està instal·lada, i al Josefina Ibáñez, que ja està implementant, i també a la comissaria de policia local, on també ficarem un cos de bateries per veure també el funcionament d'aquesta nova tecnologia dintre de les nous reptes que tenim com a Abrera, i també al gimnàs municipal, a la Casa de Cultura, a les escoles velles i a diferents espais del nostre municipi. Abrera ara mateix serà el primer proveïdor de la nostra pròpia energia, l'Ajuntament d'Abrera, i després abocarem i comprarem a la xarxa pública que tenim. La nostra filosofia és continuar invertint, i això ho podem fer al costat de la Diputació de Barcelona, que amb els seus programes i amb els seus recursos que aboca als municipis podem abordar un projecte d'aquesta magnitud. Més d'un milió i mig d'euros invertits en tots aquests projectes durant tots aquests anys fan que el colideratge de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament d'Abrera, pugui abordar aquests projectes estratègics de poble, i que tenim com a objecte continuar avançant amb les noves tecnologies i en les noves formes de produir energia de forma sostenible. Abrera és un poble que avança, i sobretot Abrera és un poble que té energia.
1: Abrera s'aposta per les instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum com una mesura tant d'estalvi i eficiència energètica per equipaments municipals, com d'aposta per un canvi de model energètic que defensi l'autosuficiència energètica i la generació distribuïda de l'energia. En l'anella educativa estan en funcionament des de l'any passat plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a l'escola Ernest Lluch, l'escola Bressol Municipal Montpetit i la Casa de Cultura. A més, s'estan instal·lant a l'escola Josefina Ibáñez, i també s'estan incorporant als equipaments esportius, com el centre aquàtic municipal, el camp de futbol, el pavelló i la piscina d'estiu. Properament, els panells solars arribaran també a l'escola Francesc Platón i Sartí, al centre polivalent, a les dependències de la policia local, l'hotel d'entitats i el gimnàs municipal. En total s'instal·laran més de 2.500 plaques fotovoltaiques, una actuació que permetrà generar energia neta i reduir considerablement l'impacte ambiental, ja que gràcies a aquesta iniciativa s'aconseguirà un estalvi anual estimat de 470 tones de CO2, contribuint de manera directa a la lluita contra el canvi climàtic, i aquesta reducció d'emissions equival a la plantació de prop de 4.000 arbres cada any. Amb la nova caldera de biomassa i la xarxa d'aigua s'escalfa l'aigua dels equipaments municipals de l'anella esportiva, el camp de futbol municipal, el centre aquàtic municipal, el pavelló esportiu municipal, els vestuaris del frontó i la piscina d'estiu. Amb la nova caldera i la xarxa de calor ja no es depèn de fonts d'energies no renovables, com el gas per escalfar l'aigua de l'anella esportiva, i es redueix l'emissió de més de 240.000 quilos de CO2 anuals a l'atmosfera, el que equival a la plantació de més de 1.200 arbres l'any. També s'està implantant de forma progressiva el sistema de telelectura del Servei Municipal d'Aigües, una actuació clau dins el Pla Integral de Modernització de la Infraestructura Hidràulica del municipi, que permetrà avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i digitalitzada de la xarxa d'aigua potable d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Ràdio Obrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
7: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
6: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Arnau Vilà. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, han segellat l'acord dels pressupostos al Palau de la Generalitat. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos, ara amb 2.500 milions per a habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El DAX acorda mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i el 2028 i s'encarrega també d'un estudi perquè la línia ferroviària R-Aeroport sigui una prolongació de l'R4 abans del 2030. Alicia Romero és la consellera d'Economia i Finances. L'escoltem.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no? I crec que avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat que entenc que la societat catalana també ens reclama.
2: Demà s'hauran d'aprovar els comptes en el Consell Executiu Extraordinari. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses. Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Summit Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui a un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals catalans. I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat per presumpta estafa el suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència, Marc Torres, assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació i garanties de solvència aparentment correctes per tancar l'acord. Tot i això, el club va detectar incongruències i va presentar una denúncia als Mossos per presumpta estafa i falsedat documental. L'home ha estat detingut i avui passarà a disposició judicial.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. A motiu del Dia Mundial del Comerç Just, l'Ajuntament d'Abrera se suma un any més a la campanya Jo Trio, juntament amb el Mercat Municipal d'Abrera, amb activitats per fomentar el consum responsable, la sostenibilitat i el comerç de proximitat. El mercat és l'escenari principal d'aquesta programació oberta a tota la ciutadania. Així, des del divendres dia 15 i fins al divendres 29 de maig, es pot visitar l'exposició itinerant Fent grans les coses petites, una mostra adreçada a tots els públics que posa en valor el consum conscient, les economies transformadores i la importància del comerç just i de proximitat. I aquest dijous, 21 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Mercat Municipal d'Abrera acollirà un taller de reaprofitament de fruites descartades amb xocolata, una activitat pràctica i creativa per aprendre alternatives per reduir el malbaratament alimentari mentre reflexiona sobre els hàbits de consum. Aquesta és una activitat pensada per promoure el consum responsable, la sostenibilitat i els valors del comerç just. Comerç just és un moviment internacional que lluita per més justícia global en l'àmbit econòmic, social, humà i mediambiental. Institucions com la Diputació de Barcelona, el Departament d'Acció Exterior de la Unió Europea de la Generalitat i l'Acordi col·laboren per donar visibilitat al comerç just amb la voluntat de contribuir a la creació d'una ciutadania conscient, formada, crítica, compromesa i mobilitzada.
4: Abrera Informació, esports i benestar.
2: Entitats.
5: Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport. esport dins l'anella esportiva d'Abrera, l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. La mostra local de l'activitat física i l'esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza al municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents al sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Frontenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, el Club Atanca Abrera, l'Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i el Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la mostra local d'activitat física, salut i esport. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok. D'altra banda, a causa de la celebració de la mostra local d'activitat física i salut i esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'Estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
0: Abrera Informació, entitats, patrimoni cultural i memòria històrica.
5: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera continua el seu camí aquest 2026 amb una nova sessió del cicle dedicat al 1953, la darrera, que tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. Es projectarà Àngel Feix. Manel Benito és un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
1: Amb aquesta pel·lícula tanquem el primer cicle que vam iniciar, recordeu, amb aquella proposta de la pròpia Maruja Torres, i de les tres pel·lícules és l'única pel·lícula de Hollywood, una pel·lícula dels anys 50, de l'època daurada de Hollywood, i és una de les pel·lícules més conegudes de la seva dècada. És una pel·lícula de gènere, de cinema negre, amb el famós triangle entre una noia i els dos nois, i amb dos actors del Star System de Hollywood prou coneguts, el Robert Mitchum i la Jean Simmons, donant vida a aquests dos personatges ja mítics del cinema, que són el Frank Jessup i la Diane Tremaine. Per a aquelles persones que l'hagin vist, pues, tornar-la a veure en pantalla gran, amb un bon sistema de so i en companyia dels altres espectadors, i per a aquells que no la coneguin, és un excel·lent moment per conèixer aquesta pel·lícula que deu estar en totes les llistes de les grans pel·lícules de la dècada, sens dubte.
5: Benito també destaca què aporta veure els films en un cineclub.
1: Poder compartir la cultura, poder compartir l'art en si mateix és una experiència diferent, molt diferent veure la casa en una pantalla petita a veure-la en una pantalla gran, però a més veure-la en companyia, això ja seria un valor afegit. Però és que, a més, després, quan s'encenen els llums, tenim la possibilitat de parlar i per tant, això és el que aporta el cineclub. Poder compartir amb els membres de la platea, amb aquelles persones que acaben de veure la pel·li, qüestions de la pel·lícula, dels temes dels que parla, sobre l'actuació, sobre la música, sobre tot plegat. Un cineclub no només és un lloc per veure i pel·lis, sinó que a més és per parlar-ne d'elles, dues experiències que van molt lligades.
5: Tornem a recordar, la propera sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. L'entrada és lliure i es projectarà Àngel Feix.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. radioabrera.cat
7: Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: with your swim top still wet.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: vista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
1: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
2: I s'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. I estem pendents perquè hi ha una nova reunió aquesta tarda a les 4 entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Mentrestant, avui continuen les mobilitzacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment ha estat d'un 60%. I 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que serà, recordem-ho, el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin uns 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents del govern d'Espanya i Catalunya i també dels Reis. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen amb la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora. I el Lleida de futbol, que torna a viure en una situació límit, el club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del nou inversor per un presumpte delicte d'estafa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb la participació de les entitats Juventudes Rocieres i Vive Baila i l'escola de dansa Energy Dance, que organitzen jornades de portes obertes en diferents setmanes. Concretament, aquesta setmana, fins divendres, dia 22, és el torn de Vive Baila, del 26 al 29 de maig, Juventudes Rocieres d'Abrera, i de l'1 al 5 de juny, Energy Dance Studios. Podeu consultar el detall de les classes i com contactar-hi per reservar cita al web abrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 3:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 3:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: A la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig, es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. Dijous 21 de maig es reunirà el Club de Lectura amb el Centre Obert per comentar "Aquesta és la meva flor". També dijous dia 21, a les 5 de la tarda, al Mercat Municipal d'Abrera es farà un taller de reaprofitament alimentari de fruites amb xocolata dins la campanya de comerç just Jo Trio. A més, al vestíbul del mercat, fins al divendres 29 de maig, es podrà veure l'exposició Fem gran les coses petites. I divendres 22 de maig, a les 5 de la tarda, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera organitza una nova classe gratuïta de sardanes oberta a tothom, al Casal de la Gent Gran. I a partir de 8:15 del vespre, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, hi haurà una nova sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb la projecció d'Àngel Feix. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, aquest mes de maig tindran lloc els darrers tallers dirigits a famílies d'infants d'entre 3 i 6 anys del municipi. A l'escola Josefina Ibáñez, divendres 22 de maig, es farà el taller Baralles entre germans i germanes, que és difícil, mentre que el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sertí tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant els hàbits. Trobareu els enllaços per fer la inscripció als

0: websabrera.cat i radioabrera.cat. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts a la tarda, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. A més, dimecres, dia 20, tindrà lloc una nova sessió del taller de cuina. Divendres 22 de maig s'organitzarà un bingo musical. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig, d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar Arbus al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: Torna, perdó.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Ricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
8: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres

0: dia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que ha difós el mateix govern israelià. I apareixen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%, tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bona tarda. La inversió en energies renovables i l'ús eficient de l'aigua centra la visita a Abrera del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, aquest dimarts 19 de maig al matí. L'alcalde, Jesús Naharro, ha rebut el diputat, que ha visitat el municipi per conèixer de prop els projectes municipals en aquest àmbit que es du a terme en el marc de l'Abrera més sostenible, com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a diferents equipaments municipals amb el suport de la Diputació de Barcelona i la gestió eficient de l'aigua. El diputat Marc Serra va signar el llibre d'honor del consistori i seguidament es va reunir amb l'equip municipal per abordar les actuacions impulsades a Abrera i explicar els recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels consistoris. A continuació va visitar la Casa de Cultura amb plaques fotovoltaiques en funcionament, així com la nova caldera de biomassa i xarxa de calor de l'anella esportiva, que permet millorar l'eficiència energètica reduint el consum de l'energia primària i generant estalvi i avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient. S'endic Marc Serra, diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
3: Hem pogut comprovar com avança doncs, la generació d'energia renovable a la ciutat. Amb el suport de la Diputació s'ha aconseguit instal·lar ja 1,6 megas d'energia renovable, de generació renovable, en teulada. Això són molts projectes, és molta feina, és molta gestió del conjunt de l'equip municipal i també amb el suport necessari de Diputació de Barcelona. I hem pogut doncs, també debatre, treballar, estudiar com fer un salt d'escala amb algunes d'aquestes qüestions, com optimitzar de la millor manera possible tots els excedents d'aquestes teulades fotovoltaiques, d'aquesta generació renovable, ja sigui donant servei directament a la ciutadania o incrementant les xarxes perquè arribin també en altres equipaments. Hem pogut parlar també de la possibilitat de treballar a través d'un suport tècnic de la Diputació de Barcelona en l'emmagatzematge i veure com a través d'un emmagatzematge distribuït podem optimitzar al màxim, no?, la generació d'energia renovable. I, per tant, una jornada de treball doncs, molt completa amb tot l'equip i que ve a confirmar doncs, que Abrera doncs, és un dels municipis de la demarcació de Barcelona que més està apostant de forma conjunta amb la Diputació per la transició energètica i que ja està notant els beneficis d'això, que són uns beneficis que no només es mesuren en termes ambientals, que també, evidentment, amb les quantitats de CO2 que evitem emetre a l'atmosfera, sinó que també es manifesten en termes econòmics i l'estalvi acumulat, l'estalvi anual doncs, del conjunt d'instal·lacions que hi ha doncs, se'n va al voltant dels 270.000 euros anuals. Per tant, una bona notícia pel conjunt de la població.
2: Sentim també la valoració de la visita per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro.
4: Les plaques fotovoltaiques han sigut una tecnologia que estem implementant a banda dels equipaments que he dit. Seran a 8 equipaments més, és a dir, a les 3 escoles, al Platón, a l'escola Platón, a l'escola Ernest Lluch, com he dit, que està instal·lada, i a Josefina Ibáñez, que ja està implementant, i també a la comissaria de policia local, on també fica ficarem un cos de bateries per veure també el funcionament d'aquesta nova tecnologia dintre de les nous reptes que tenim com a Abrera, i també al gimnàs municipal, a la Casa de Cultura, a les escoles velles i a diferents espais del nostre municipi. Abrera ara mateix serà

0: el primer proveïdor de la nostra pròpia energia, l'Ajuntament d'Abrera, i després buscarem i comprarem a la xarxa pública que tenim. La nostra filosofia és continuar invertint i això ho podem fer al costat de la Diputació de Barcelona, que amb els seus programes i amb els seus recursos que aboca als municipis podem abordar un projecte d'aquesta magnitud. Més d'un milió i mig d'euros invertits en tots aquests projectes durant tots aquests anys fan que el colideratge de la Diputació de Barcelona conjuntament amb l'Ajuntament d'Abrera pugui abordar aquests projectes estratègics de poble i que tenim com a objecte continuar avançant amb les noves tecnologies i amb les noves formes de produir energia de forma sostenible. Abrera és un poble que avança i sobretot Abrera és un poble que té energia.
1: Abrera s'aposta per les instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum com una mesura tant d'estalvi i eficiència energètica per equipaments municipals, com d'aposta per un canvi de model energètic que defensi l'autosuficiència energètica i la generació distribuïda d'energia. A l'anella educativa estan en funcionament des de l'any passat plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a l'escola Ernest Lluch, l'escola Bressol Municipal Montpetit i la Casa de Cultura. A més, s'estan instal·lant a l'escola Josefina Ibáñez i també s'estan incorporant als equipaments esportius com el centre aquàtic municipal, el camp de futbol, el pavelló i la piscina d'estiu. Properament, els panells solars arribaran també a l'escola Francesc Platón i Sartí, al centre polivalent, a les dependències de la policia local, l'hotel d'entitats i el gimnàs municipal. En total s'instal·laran més de 2.500 plaques fotovoltaiques, una actuació que permetrà generar energia neta i reduir considerablement l'impacte ambiental, ja que gràcies a aquesta iniciativa s'aconseguirà un estalvi anual estimat de 470 tones de CO2, contribuint de manera directa a la lluita contra el canvi climàtic. I aquesta reducció d'emissions equival a la plantació de prop de 4.000 arbres cada any. Amb la nova caldera de biomassa, la xarxa d'aigua s'escalfa l'aigua dels equipaments municipals de l'anella esportiva, el camp de futbol municipal, el centre aquàtic municipal, el pavelló esportiu municipal, els vestuaris del frontó i la piscina d'estiu. Amb la nova caldera i la xarxa de calor ja no es depèn de fonts d'energies no renovables, com el gas per escalfar l'aigua de l'anella esportiva, i es redueix l'emissió de més de 240.000 quilos de CO2 anuals a l'atmosfera, el que equival a la plantació de més de 1.200 arbres l'any. També s'està implantant de forma progressiva el sistema de telelectura del Servei Municipal d'Aigües, una actuació clau dins el Pla Integral de Modernització de la Infraestructura Hidràulica del municipi, que permetrà avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i digitalitzada de la xarxa d'aigua potable d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USTEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cos de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6%, pel que fa a la part que depèn de la Generalitat, i del 4 des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alícia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant.

0: I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment, se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març a Catalunya. Així ho ha assegurat la Fundació, que ha apuntat que el Tribunal investigarà si Espanya va vulnerar el dret a la vida de la Noelia i les garanties judicials del seu pare. Ha celebrat la notícia per cert i ha considerat que suposa una fita en la defensa del dret del fonamental de la vida, ja que aquest tribunal inadmet el 90%, ha dit, els recursos que se li presenten. I el Teatre Borràs ha presentat la nova comèdia de Sixto Paz, La promesa, que es podrà veure des de dissabte i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roca. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bona tarda. A motiu del Dia Mundial del Comerç Just, l'Ajuntament d'Abrera se suma un any més a la campanya Jo Trio, juntament amb el Mercat Municipal d'Abrera, amb activitats per fomentar el consum responsable, la sostenibilitat i el comerç de proximitat. El mercat és l'escenari principal d'aquesta programació oberta a tota la ciutadania. Així, des del divendres dia 15 i fins al divendres 29 de maig, es pot visitar l'exposició itinerant Fent grans les coses petites, una mostra adreçada a tots els públics que posen valor al consum conscient, les economies transversals transformadores i la importància del comerç just i de proximitat. I aquest dijous, 21 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Mercat Municipal d'Abrera acollirà un taller de reaprofitament de fruites descartades amb xocolata, una activitat pràctica i creativa per aprendre alternatives per reduir el malbaratament alimentari mentre reflexiona sobre els hàbits de consum. Aquesta és una activitat pensada per promoure el consum responsable, la sostenibilitat i els valors del comerç just. Comerç just és un moviment internacional que lluita per més justícia global en l'àmbit econòmic, social, humà i mediambiental. Institucions com la Diputació de Barcelona, el Departament d'Acció Exterior de la Unió Europea de la Generalitat i l'Acordi col·laboren per donar visibilitat al comerç just amb la voluntat de contribuir a la creació d'una ciutadania conscient, formada, crítica, compromesa i mobilitzada.
1: Abrera Informació, esports i benestar. Entitats.
2: Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esport i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. La mostra local de l'activitat física i l'esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza al municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents al sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Fonotenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, el Club Patanca Abrera, Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i El Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la mostra local d'activitat física, salut i esport. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok. D'altra banda, a causa de la celebració de la mostra local d'activitat física i salut i esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'Estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
1: Abrera Informació, entitats, patrimoni cultural i memòria històrica.
2: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera continua el seu camí aquest 2026 amb una nova sessió del

0: cicle dedicat al 1953, la darrera, que tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. Es projectarà Àngel Feix. Manel Benito és un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
1: Amb aquesta pel·lícula tanquem el primer cicle que vam iniciar, recordeu, amb aquella proposta de la pròpia Maruja Torres, i de les tres pel·lícules és l'única pel·lícula de Hollywood, una pel·lícula dels anys 50, de l'època daurada de Hollywood, i és una de les pel·lícules més conegudes de la seva dècada. És una pel·lícula de gènere, de cinema negre, amb el famós triangle entre una noia i els dos nois i amb dos actors del Star System de Hollywood prou coneguts, el Robert Mitchum i la Jean Simmons, donant vida a aquests dos personatges ja mítics del cinema, que són el Frank Jessup i la Diane Tremain. Per a aquelles persones que l'hagin vist, pues, tornar-la a veure en pantalla gran, amb un bon sistema de so i en companyia dels altres espectadors, i per a aquells que no la coneguin, és un excel·lent moment per conèixer aquesta pel·lícula que deu estar en totes les llistes de les grans pel·lícules de la dècada, sens dubte.
0: Benito també destaca què aporta veure els films en un cineclub.
1: Poder compartir la cultura, poder compartir l'art en si mateix és una experiència diferent, molt diferent veure-la a casa en una pantalla petita a veure-la en una pantalla gran, però a més veure-la en companyia, això ja seria un valor afegit, però és que a més després, quan s'encenen els llums, tenim la possibilitat de parlar i per tant això és el que aporta el cineclub, poder compartir amb els membres de la platea, amb aquelles persones que acaben de veure la pel·li, qüestions de la pel·lícula, dels temes dels que parla, sobre l'actuació, sobre la música, sobre tot plegat. Un cineclub no només és un lloc per veure-hi pel·lis, sinó que a més és per parlar-ne d'elles. Dues experiències que van molt lligades.
0: Tornem a recordar, la propera sessió del Cineclub Maruja Torres d'Abrera tindrà lloc aquest divendres 22 de maig a partir de 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato. L'entrada és lliure i es projectarà Àngel Feix.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

d'escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents en la reunió que mantenen des de les 4 de la tarda l'educació i els sindicats convocants de la vaga per intentar desencallar el conflicte. Els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat de la reunió amb educació en una hora després que hagués començat. Les tres organitzacions han explicat que s'hi estava parlant només inclusiva, tot i que la convocatòria aquest dijous era per abordar el tema dels salaris. Vostè ha decidit quedar-se fins al final de la trobada per fer les seves valoracions. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Ho ha anunciat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. Molts municipis catalans, els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. És el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès. La mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari interventor. Que es creïn aquestes places podria portar molta estabilitat. Escoltem Josepa Figueres, que és la seva alcaldessa.
3: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona, doncs, que ja saps que té la seva persona, doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot

0: segle XI de Sant Pere de Casserres. En els últims 3 anys, l'ens supramunicipal ha intentat fer front al dèficit que només el 2025 es podia xifrar ja en 100.000 euros i assegurava que es trobava una situació límit. L'espai era a la ruïna després de segles d'abandó fins l'any 1991, quan el Consell va decidir arranjar-lo.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bona tarda. Aquest dimarts 19 de maig s'han obert les inscripcions dels cursets de natació intensius al Nadestiu, al Centre Aquàtic Municipal. Al Nadestiu són cursets intensius de natació que es realitzaran des del 6 de juliol fins al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, de dilluns a divendres, tots els dies de la setmana, en sessions de 50 minuts. Els grups i horaris per any de naixement són els següents. Els infants nascuts entre el 2020 i el 2021 fan la classe de 16 a 16.50, els nascuts entre el 2018 i el 2019, de 16.50 a 17.40, i infants i joves nascuts entre el 2013 i el 2017, de 18 a 18.50. El preu de l'activitat és de 32 euros amb 94 cèntims i hi ha 24 places per a cada grup. Les inscripcions es poden formalitzar de forma telemàtica a través dels enllaços que trobareu al web municipal abrera.cat. D'altra banda, a partir d'aquest dijous 21 de maig inclòs, es podran tramitar els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny fins al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació sobre les inscripcions del Nadestiu 2026 i els abonaments de la temporada de la piscina municipal d'estiu, podeu adreçar-vos al camp presencialment al passeig de l'estació 24 bis, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, els dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i els diumenges de 10 a 2. Trucant al 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
1: Abrera Informació, cultura, entitats.
2: A Abrera se celebra el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom a càrrec de Vive i Baila, Juventudes Rocieres d'Abrera i Energy Dance, una iniciativa conjunta impulsada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera, que té per objecte apropar la dansa a tota la ciutadania. Així, durant les properes setmanes s'oferiran classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de ball que hi ha a Abrera. Aquesta setmana, del 18 al 22 de maig, és el torn de Vive i Baila. Sentim Raquel López.
3: Aquest any, també com no podia ser d'una altra manera, celebrem el Dia de la Dansa i us convidem a tots i a totes a que durant aquest mes de maig pugueu venir a disfrutar i a fer un tastet de les nostres classes, de les nostres activitats i poder comprovar com a l'hora de fer exercici físic també pausem molt bones estones, gaudim i desconnectem. Així que no ho dubteu, podeu venir en qualsevol horari dels que tenim indicats. Si teniu qualsevol dubte, ens escriviu, ens truqueu i us esperem, tant adults com a nens, per comprovar que superbé ens ho passem realitzant exercici físic.
2: La setmana del 25 al 29 de maig hi haurà classes gratuïtes obertes de les Juventudes Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 5 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Aquests són els canals de contacte. Vive i Baila, el telèfon o WhatsApp 657 31 77 26, Juventudes Rocieres d'Abrera al 610 89 55 87 i Energy Dance Studios mitjançant el formulari disponible al web oficial de l'escola, www.energidance.es. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació i iniciativa d'entitats i escoles de dansa del municipi, que continuen oferint i apostant per les activitats que fomenten la cultura i hàbits saludables i conviden tothom a assistir-hi. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació, promoció econòmica.
2: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1 i, finalment, també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 4:45 a 8:45 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera en horari d'atenció

0: I la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:15 a 5 a 7 presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: You know that I be sexy.

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Reunió entre sindicats convocants a la vaga i educació ha acabat sense acord i s'han emplaçat a continuar demà a les 12 del migdia. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha advertit que si a la reunió de demà no hi ha avenços, el conflicte podria escalar.
2: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: I escoltem ara el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, que s'expressava en uns termes diferents.
3: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
1: Per cert, que el Parlament ha reprovat aquest dijous la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per les infiltracions policials en assemblees de docents i n'ha demanat el cessament. També han reclamat el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba un acord immediat amb la comunitat educativa del conflicte amb els docents. I l'Audiència Nacional ha ordenat congelar comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i d'altres firmes mercantils investigades a la causa. El jutge Calama, que instrueix el cas pel qual s'investiga l'expresident socialista, ha acordat que el bloqueig es limiti a 490.000 euros, que segons les mateixes fonts és l'import rebut per la societat Análisis Relevante. 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats de parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de presidents del govern d'Espanya, de Catalunya i també els reis.

FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Ràdio Obrera.
0: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió d'educació i els sindicats ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva, segons fonts presents a la trobada. Després de dues hores de reunió, USTEC, Comissions Obreres i UGT han explicat el contingut de la trobada i s'han citat per reprendre les converses demà divendres a les 12 de nou en aquesta mesa sectorial. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon divendres amb concreció a la proposta unitària sobre la millora salarial, tancaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs.
3: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
2: Més reivindicacions. Un grup d'anestesiòlegs a l'Hospital de Bellvitge promou la campanya Ni un minut més, una iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer l'activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris. I sense aquesta feina, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes o vacances, el servei diari no es podria completar. Escoltem a Irene Vermell, que és vicesecretària de Metges de Catalunya i anestesiòloga.
4: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
2: I ara a les 8 comença un recompte de persones sense llar a Girona i a Salt i participen més de 100 voluntaris que es distribueixen per grups de 3. Per poder fer el recompte fan servir una aplicació de geolocalització. El recompte de servir per descobrir el nombre de persones que viuen al carrer i sensibilitzar sobre el sensellarisme. El 2024 hi havia 111 persones sense llar a Girona. I la Global Subur Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre els que hi ha una trentena de catalans, siguin deportats avui a Turquia i demà puguin tornar a casa. I prop d'una trentena d'organitzacions de consumidors sota l'Organització Europea han denunciat a Meta, TikTok i Google davant d'estafes financeres. Diuen que les plataformes incompleixen amb els serveis i emeten anuncis que estafen els clients.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. La inversió en energies renovables i l'ús eficient de l'aigua centra la visita a Abrera del diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra. Aquest dimarts, 19...

0: i xarxa de calor de l'anella esportiva, que ha permès millorar l'eficiència energètica reduint el consum de l'energia primària i generant estalvi i avançar cap a un model més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Sentim Marc Serra, diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
1: Hem pogut comprovar com avança doncs, la generació d'energia renovable a la ciutat. Amb el suport de la Diputació s'ha aconseguit instal·lar ja 1,6 megas d'energia renovable, de generació renovable, en taulada. Això són molts projectes, és molta feina, és molta gestió del conjunt de l'equip municipal i també amb el suport necessari de Diputació de Barcelona, i hem pogut doncs, també debatre, treballar, estudiar com fer un salt d'escala amb algunes d'aquestes qüestions, com optimitzar de la millor manera possible tots els excedents d'aquestes taulades fotovoltaiques, d'aquesta generació renovable, ja sigui donant servei directament a la ciutadania o incrementant les xarxes perquè arribin també en altres equipaments. Hem pogut parlar també de la possibilitat de treballar a través d'un suport tècnic de la Diputació de Barcelona en l'emmagatzematge i veure com a través d'un emmagatzematge distribuït podem optimitzar al màxim, no?, la generació d'energia renovable. I, per tant, una jornada de treball doncs, molt completa amb tot l'equip i que ve a confirmar doncs, que Abrera doncs, és un dels municipis de la demarcació de Barcelona que més està apostant de forma conjunta amb la Diputació per la transició energètica i que ja està notant els beneficis d'això, que són uns beneficis que no només es mesuren en termes ambientals, que també, evidentment, amb les quantitats de CO2 que evitem emetre a l'atmosfera, sinó que també es manifesten en termes econòmics, i l'estalvi acumulat, l'estalvi anual doncs, del conjunt d'instal·lacions que hi ha, doncs, se'n va al voltant dels 270.000 euros anuals. Per tant, una bona notícia pel conjunt de la població.
0: Sentim també la valoració de la visita per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
2: Les plaques fotovoltaiques han sigut una tecnologia que estem implementant a banda dels equipaments que he dit, seran a 8 equipaments més, és a dir, a les 3 escoles, al Platón, a l'escola Platón, a l'escola Ernest Lluch, com he dit, que està instal·lada, i al Josefina Ibáñez, que ja està implementant, i també a la comissaria de policia local, on també ficarem un cos de bateries per veure també el funcionament d'aquesta nova tecnologia dintre de les nous reptes que tenim com a Abrera, i també al gimnàs municipal, a la Casa de Cultura, a les escoles velles i a diferents espais del nostre municipi. Abrera, ara mateix, serà el primer proveïdor de la nostra pròpia energia, l'Ajuntament d'Abrera, i després abocarem i comprarem a la xarxa pública que tenim. La nostra filosofia és continuar invertint i això ho podem fer al costat de la Diputació de Barcelona, que amb els seus programes i amb els seus recursos que aboca als municipis podem abordar un projecte d'aquesta magnitud. Més d'un milió i mig d'euros invertits en tots aquests projectes durant tots aquests anys fan que el colideratge de la Diputació de Barcelona conjuntament amb l'Ajuntament d'Abrera pugui abordar aquests projectes estratègics de poble i que tenim com a objecte continuar avançant amb les noves tecnologies i en les noves formes de produir energia de forma sostenible. Abrera és un poble que avança i sobretot Abrera és un poble que té energia.
0: Abrera s'aposta per les instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum com una mesura tant d'estalvi i eficiència energètica per equipaments municipals, com d'aposta per un canvi de model energètic que defensi l'autosuficiència energètica i la generació distribuïda de l'energia. A l'anella educativa estan en funcionament des de l'any passat plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a l'escola Ernest Lluch, l'escola Bressol Municipal Montpetit i la Casa de Cultura. A més, s'estan instal·lant a l'escola Josefina Ibáñez i també s'estan incorporant als equipaments esportius com el centre aquàtic municipal, el camp de futbol, el pavelló i la piscina d'estiu. Properament, els panells solars arribaran també a l'escola Francesc Platón i Sartí, al centre polivalent, a les dependències de la policia local, l'hotel d'entitats i el gimnàs municipal. En total s'instal·laran més de 2.500 plaques fotovoltaiques, una actuació que permetrà generar energia neta i reduir considerablement l'impacte ambiental, ja que gràcies a aquesta iniciativa s'aconseguirà un estalvi anual estimat de 470 tones de CO2, contribuint de manera directa a la lluita contra el canvi climàtic, i aquesta reducció d'emissions equival a la plantació de prop de 4.000 arbres cada any. Amb la nova caldera de biomassa, la xarxa d'aigua s'escalfa l'aigua dels equipaments municipals de l'anella esportiva, el camp de futbol municipal, el centre aquàtic municipal, el pavelló esportiu municipal, els vestuaris del frontó i la piscina d'estiu. Amb la nova caldera i la xarxa de calor ja no es depèn de fonts d'energies no renovables, com el gas per escalfar l'aigua de l'anella esportiva, i es redueix l'emissió de més de 240.000 quilos de CO2 anuals a l'atmosfera, el que equival a la plantació de més de 1.200 arbres l'any. També s'està implantant de forma progressiva el sistema de telelectura del Servei Municipal d'Aigües, una actuació clau dins el Pla Integral de Modernització de la Infraestructura Hidràulica del municipi, que permetrà avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i digitalitzada de la xarxa d'aigua potable d'Abrera.
3: Serveis informatius de ràdio.

Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Estàs escoltant fórmula.cat.
1: El pis fet merda, nena, et juro que estic bé. He caigut tants cops al terra que no els contaré. Em trec la pors d'espantar que encara tinc fe. Hi ha una part del món que és meva, me la menjaré. Amb tot aquest estrès, a la final de mes, no et puc oblidar on ets, anant-me a dormir a les 7. Soc només ansietat quan

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La reunió d'educació i els sindicats ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Després de dues hores de reunió s'han citat per reprendre les converses demà a les 12, de nou a la mesa sectorial. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que les negociacions van per bon camí i que la reunió d'aquesta tarda ha estat profitosa.
2: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
1: La portaveu d'USTEC, Iolanda, assegura advertit que si el departament no respon demà divendres amb concreció la proposta unitària sobre la millora salarial, trencaran negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. I el Sindicat Autònom de la Policia Mossos d'Esquadra celebra l'acord amb el govern espanyol sobre el finançament per incrementar la plantilla fins a 25.000 agents el 2030. Considera que l'augment millorarà les condicions del servei, la seguretat pública i les condicions laborals del cos. Recorda que des de fa temps s'alerta de la manca d'efectius i de la sobrecàrrega de treball. I els bombers treballen en un incendi a Vinebre que afecta 12 hectàrees de matollar mediterrani, segons les primeres estimacions dels agents rurals. Hi han participat fins a 17 dotacions dels bombers, 4 d'elles aèries. El foc afecta vegetació agrícola en clapes boscoses i està parcialment estabilitzat amb aigua. Es troba en una zona de difícil accés. Al cos d'emergències informa més que una persona ha patit lesions lleus i que ha estat evacuada en un dels vehicles a causa de l'accés difícil al paratge. Els agents rurals investiguen hores d'ara les causes del foc. I la demarcació de Lleida concentra el gruix de la producció catalana de préssec i nectarina amb una producció que podria arribar a les 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera així part del seu potencial amb un creixement del 13,5 respecte al 2025. Catalunya preveu enguany una campanya de fruita al pinyol més marcada per la normalitat. I demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. La fita mèdica i científica es va aconseguir a l'Hospital de Sant Pau i va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa amb aquesta especialitat. Des de llavors s'han fet més de 400.000 trasplantaments.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: 1, 2, 3, let's go! Ha llegado el momento y te estarás preguntando qué momento, ¿verdad? Pues estás escuchando ahora mismo Top Música Nueva, el programa de novedades musicales líder. En la próxima hora te vas a poner al día de lo último, lo más nuevo que ha salido al mercado para que no te pierdas nada, para que estés 100% actualizado. Además, también vamos a disfrutar de las canciones que están arrasando, que lo están petando en estas últimas semanas, esas que no te puedes quitar de la cabeza. Así que la combinación perfecta, disfrutar de tus canciones favoritas y además descubrir música. También vamos a abrir directamente nuestro Instagram @topmusicanueva, donde ya somos más de 80.000 seguidores, que se dice rápido. Soy Bruno Navarro y arrancamos con Sabrosura de Rodríguez.

0: ahora con más estrenos musicales por minuto de toda la...
1: Radio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar avui un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns qui s'hi han sumat. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol. I la reunió entre Educació i els sindicats d'aquesta tarda ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. S'han citat a reprendre les converses demà a les 12 del migdia. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon demà en concreció a la resposta unitària sobre la millora salarial, trencarà negociacions i les mobilitzacions escalaran fins a final de curs.
4: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
3: I aquest vespre s'han lliurat els Premis Ràdio Associació de Catalunya, que enguany arriben a la 26a edició, uns guardons que premien la ràdio en català. Ho ha seguit la nostra companya Carme de Fez. Bona nit.
5: Bona nit. Aquella nit al Tiffany's, una coproducció de la xarxa, Ràdio 4 i Ràdio Capital de l'Empordà, ha rebut aquesta tarda el premi a millor programa de la ràdio local en els 26ers Premis de Ràdio Associació de Catalunya, que s'han lliurat a la Sala de Paloma de Barcelona. Un programa que es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més. Uns premis on la reivindicació del català ja ha estat l'eix dels discursos dels guardonats. Entre d'altres, han estat distingits la Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa radiofònic i Xavi Bundó de RAC1 com a millor professional.
3: Felicitats als companys premiats. L'Audiència Nacional ha ordenat congelar comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge, José Luis Calama, ha acordat el bloqueig que es limiti al 490.000 euros, que és l'import rebut a la societat Análisis Relevante. Se l'investiga a l'expresident espanyol per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. I els activistes de la flotilla amb passaport espanyol arribaran demà divendres a Barcelona, Madrid i Bilbao. La Global Summit Flotilla ha denunciat abusos físics, psicològics, incloses pallisses per part de l'exèrcit israelià. A la missió hi ha 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans. És tot. Molt bona nit i fins demà.
2: Música i informació. Ràdio Abrera.
6: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
7: Ruta 66.
6: Aquí comença una nova edició i especial de la Ruta 66. Ja sabeu que aquí tenim una certa predilecció per la música americana d'arrels. I amb més precisió, amb la country music. Doncs avui us presentarem cançons d'important actualitat que triomfen a les llistes d'èxit. Sense més preàmbuls, comencem. Però abans, una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.
2: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

The Hell You Are, des de Florida, el nou single d'una jove cantautora, Ashley Cook, amb el seu tercer àlbum d'estudi. Ara ens anem a Califòrnia, a la costa oest, amb Brett Young, exjugador de béisbol que fa 18 anys que ja es dedica a temps complet a la música americana. Aquesta és la seva composició més actual, Drink With You.

No Tulin, aquesta és la nova proposta de Caroline Jones, cantant i multiinstrumentista que combina la seva carrera en solitari amb la participació a la banda de Zac Brown, de Connecticut a Missouri. S'anomena Chris Jameson i el seu nou senzill per les radioemissores és aquest, Me and a Beer.

Traveling Soldier és la nova cançó d'un dels pesos pesants de la country music en aquest moment. Parlem del texà Cody Johnson. I ara, el besnet del famós històric Hank Williams. Simplement, el seu nom artístic és Hank Williams IV. I el tema en concret, Grandpa's Recipe.

How Far Does a Goodbye Go? És l'avançament d'un àlbum que sortirà el proper mes d'abril. Serà el 12è en l'exitosa carrera de Jason Aldean, de l'estat de Geòrgia. Canviem d'estat i ens anem a Louisiana. Després d'aconseguir uns quants números 1 a les llistes d'èxit, Jordan Davis ho torna a intentar amb 30th Track Around.

I Wish You Would. Aquesta és la veu femenina de Mackenzie Carpenter, amb la col·laboració del grup Midland, una noia de Geòrgia que debuta amb el seu primer disc. Continuem amb una altra veu femenina. S'arriba des d'Ontario al Canadà i comença a obrir-se camí a USA amb aquest single, Golden Child. S'anomena Megan Patrick.

Wick és un country blues d'un jove d'Ohio, Preston Cooper. La comparació amb Chris Stapleton és inevitable. També es decanta pel rock i es manifesta fan de Bob Seger. El següent convidat d'avui és un dels artistes de moda, Riley Green, famós per la cançó a duet amb Ella Langley. La qüestió és que ara té nou single en solitari, aquest que porta per títol Change My Mind.

Fins aquí el programa d'avui dedicat a cançons d'actualitat de la música americana. Cançons que triomfen a les llistes d'èxit. Ens acomiadem amb un artista novell, Shane Prophet, de Tennessee, i el seu hit Long Live Country. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ràdio Abrera, la música que...

0: Ràdio Abrera. Són les 11. ¿Qué hora son, mi
1: corazón? Hora 23.
2: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
6: Big Friday on Air.
7: Que alguien saque a bailar a la morocha.
8: Ya no sonríe más, se arregla todo.
6: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
9: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a party.
6: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
10: A Ràdio Abrera.
11: A Ràdio Abrera.
12: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
13: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Hora 23, 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ferrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. És la una.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: your body, baby, do that conga.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Jazz Club de nit.